some Alice. Que els pets de Mansi m'enfrites i encén, que és del banc i tot cor de riaquer, de cor expert.